0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Just,

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: 10 candidates és Balcons i cavalls, de gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis, sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula:
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la trasladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la festa nacional francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Oh, mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Inmediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho. Todas gritamos: ¿Contestación? Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza. Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb premisses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnutrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer, sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar-ho molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, miré, lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufsegerinen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pelplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred, però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ella, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleschen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleschen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura.

0: Tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista. Incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes s'hi juguen la vida.
2: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
3: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
0: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
3: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
0: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
4: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius: he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.

0: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així: caga tot qui és animal, caga el ric i el menestral, la formiga i l'elefant, caga el savi i l'ignorant, caga el rei i caga el papa, caga tot aquell qui endrapa, i de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor, és necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment, una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
1: Avui aquest capítol serà complicat.
0: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, és a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
1: la resta
0: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
1: Oh, quina bona idea!
0: Si no, que era això, aquesta reutilització. I de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen a les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
1: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
0: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
1: Ja. Bueno, clar, sí.
0: Penses
1: sí.
0: tu que,
1: no,
0: que anava sí, allà...
1: És poca cosa.
0: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial, que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls hi ha impresos, i després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà, i jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven PSOE, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que havien, s'havien trencat, o si, si algun grec antic sobre els codins ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així no, jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
1: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
0: No, pensa que tenen els les vores arrodonides.
1: Ah, menys mal.
0: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
1: Però ja està, ja està,
0: bueno,
1: tira,
0: clar,
1: tira.
0: Tu esborra allò.
1: Endavant, tira, saps? Endavant.
0: I després, salts molt ràpids, eh? I molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
1: Bueno...
0: Tachan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui, i haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, fins al 1942, que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant una, la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests, competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
1: Déu meu,
0: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat, o si, si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
1: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba, i clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies, i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'n feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com a materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com... transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art, voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini Acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè, no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava bé fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors, tenir...
1: tota aquesta tradició també de polla russa, de les Terres de l'Ebre, no? d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el montes bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües
1: són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc, etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia
1: més
0: dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit-ho del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que soc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som, de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny, i em sembla, és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Asaja. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portavella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, però ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus, ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la Duna Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara amb la reintroducció del llop els ramaders extensius agafen més por i per tant baixa la densitat de ramaderia extensiva, i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara, i evidentment el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa de que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema, i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat, i ja de l'altra manera que quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
14: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
17: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
14: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen

0: Menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
1: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
0: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
2: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
0: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
3: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
4: És un independent club. That makes me...
5: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
4: What I've been doing in my entire life.
5: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
4: Be part of a difference.
5: Per això vaig escollir Londres.
4: That's why I chose London.
3: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians les últimes temporades, ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
6: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
3: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
7: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
3: Minuts i arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
8: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el

0: monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 7:45, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat, i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
3: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial, i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia.
3: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
5: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora, i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
3: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
5: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extensa a nivell de bosc. De cop llavors per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més doncs això complicava pels equips aeris, perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè no, avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort diguem-ne es va parar just allà, i a partir d'allà doncs es va anar reduint.
3: Ningú confinat a hores d'ara, entenc, el que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
5: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, jo entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir, al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant des de llavors en principi total normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
3: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí, molta sort, i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
5: Molta sort. Gràcies a vosaltres i igualment.
3: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
6: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà, i a més primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
7: No és qüestió de ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
3: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
3: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre, queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
9: A Terrassa n'hi ha 56, 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
10: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
11: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
9: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
3: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
12: Bon dia, Helena.
3: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
12: Sí, de fet, a veure, una apreciació, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no passi.
3: Mare meva, això no ho aguantarem.
12: No aguantaria, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme, per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
3: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer, si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
12: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança, d'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
3: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
12: No mateu el missatger, que vagi bé.
3: Adéu, adéu.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45, com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
13: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
14: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
13: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
15: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
13: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
3: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
16: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
3: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
17: És un independent club. That makes me...
18: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
17: What I've been doing in my entire life.
18: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
17: Be part of a different...
18: Per això vaig escollir Londres.
17: That's why I chose London.
3: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
19: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
3: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
20: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un juego que nos está dando y que nos va a dar mucho.
3: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
13: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup, i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
3: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
21: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
22: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
21: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
3: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
5: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
6: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu desplaçat cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el que hi ha a la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona Capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entrada aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
10: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
7: de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc, doncs això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
6: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans, i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
11: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
6: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
12: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
13: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
12: El president Illa ha negat negligències.
14: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
12: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
15: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
16: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
12: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
17: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
18: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
19: Vam creure convenient, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que és, són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
18: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
20: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat, i ja quan automàticament quan pita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
18: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
6: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
21: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
22: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de que de 15 grups d'estades escolars hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
21: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
22: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
21: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
6: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvorant que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
23: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant en Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts, i a més a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils, perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació a hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
6: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils, perquè sens dubte això d'entrada els hi comporta una incomoditat.

0: Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: És un independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a different...
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
3: Els verds i negres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran aquest curs aixecar el títol.
4: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
3: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
0: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
5: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure't el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
6: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
7: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando

0: herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
1: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, la mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Neefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La fisioteràpia a l'odontologia.
6: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
4: Salut activa.
7: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema, i bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la fan. 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: En punt dels quarts de nou, molt bon dia. Comencem aquest dijous des de Ràdio Vilafant, doncs parlant d'una petita incidència que hi ha hagut aquesta matinada i que ha afectat a bona part de la comarca cap a les 12 de la nit. Un tall de subministrament elèctric que ha deixat doncs sense llum a prop de dues hores a diversos municipis de l'Alt Empordà. Segons ha informat Endesa, la incidència s'ha originat a causa d'un incendi en un transformador situat al terme municipal de Vilafant. Un fet que ha provocat afectacions al subministrament elèctric en diferents poblacions de la comarca. Un servei, doncs, que s'ha anat recuperant de manera progressiva durant la matinada. I més enllà d'aquesta incidència i de la calor, doncs, continuem molt pendents d'aquesta situació meteorològica, perquè la calor continua molt present i el risc d'incendi forestal es manté, doncs, molt elevat. Gairebé tot l'Empordà es troba avui amb nivell prealfa 3, amb municipis com Vilafant, Figueres, Avinyonet de Puigventós, Vilamalla, Vilanant, Borrassà, Cabanes, Llers, Navata, Peralada, Pont de Molins, Roses, Castelló d'Empúries, Cadaqués, Darnius, la Jonquera, Agullana o Maçanet de Cabrenys, entre molts altres. Per tant, una vegada més, la recomanació que us estem donant és molt clara, Màxima prudència al medi natural i evitem qualsevol activitat que pugui provocar espurnes. I davant de qualsevol columna de fum, recordeu avisar immediatament el 112. I abans d'entrar, doncs, en ple a la programació local, fem el nostre repàs habitual avui, dijous 9 de juliol. El Santoral, per exemple, ens en recorda la Mare de Déu, Reina de la Pau. També es celebra Sant Ciril, que va ser bisbe, Sant Zenó i Sant Alexandre, que van ser màrtirs, i Sant Brici, bisbe, Santa Anatòlia, màrtir, i Santa Verònica de Julianis, que va ser verge. Avui el refrany, això és el Santoral oficial, també avui des de la ràdio, doncs, felicitats als que celebreu quelcom d'especial, sants aniversaris o qualsevol efemèride. El refrany del dia diu que al matí ben serè, a les 10 tramuntana, al migdia vent de dalt i a la tarda marinada. Un refrany que aquí a l'Empordà coneixem molt bé. Els mercats avui els trobem al Vallver de Cerdanya, Calonja, la Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, Girona, al barri de Can Givert, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. I la cita del dia és del filòsof Eugeni Trias, que deia que el pensament ha de ser dur de cap i lleuger de peus. En fi, doncs tot això us tenim preparat per compartir avui el nostre informatiu local i comarcal al punt de 3:15. Després tindrem, doncs, una càpsula de la xarxa de comunicació local al punt de 9:45 i a 10:15 una segona edició del nostre butlletí de notícies. I de ple, doncs, amb l'actualitat musical, amb els grans èxits durant tot aquest matí. Recordeu que a partir de la setmana vinent tindrem l'Obert per Vacances de 9 a 11, i que el que toca és gaudir de bona música amb un servidor, Ivan Llerpes, que us acompanyarà fins a les 11, i després amb el nostre company Miquel Costa des de les 11 del matí i fins a la 1, doncs, del migdia. I, com dèiem, caloreta que tindrem al llarg del matí, però que intentarem refrescar-nos amb bones propostes musicals. Marlon ens dona la benvinguda a la nostra programació amb el seu Hablales. Vinga, va, anem despertant la jornada, anem despertant l'Empordà.

proposta musical per encetar amb energia positiva aquest matí de ràdio des de l'Empordà, des de Ràdio Vilafant FM. Hem de continuar, eh? Passen 6 minuts al punt de 8:45. Minutets, doncs, que anem compartint amb bones propostes musicals. Ara, doncs, amb una altra d'Alex Warren. Aquí tenim el Fever Dream.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Doncs sí, la Rosalía amb La Perla, dins d'aquest darrer treball discogràfic, ens ha deixat, doncs això, unes quantes perles amb nosaltres, eh? I després de la veu de la Taylor Swift amb el seu Opalites, arriba l'edició, la primera, de l'informatiu local i comarcal.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Informatiu local i comarcal d'aquest dijous 9 de juliol d'aquest 2026.
3: 6 detinguts pels possibles vincles amb l'incendi de la Catalunya Nord, que ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees.
2: CESIF reclama més seguretat a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions.
3: L'Estat fixa fortes condicions al projecte eòlic marí Plemcat per protegir la fauna.
2: L'Hotel Duran de Figueres en renova el menjador preservant l'essència de la casa centenària.
3: El restaurant Castellperalada celebra 10 anys amb un menú commemoratiu i un homenatge a Xavier Sagristà.
2: El Figueres es mou, tanca una nova edició consolidant la ciutat com a referent de la dansa contemporània. I el temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Les autoritats franceses han detingut a 6 persones sospitoses d'estar relacionades amb l'origen de l'incendi forestal de la Catalunya Nord, que des de dissabte ha cremat prop de 5.000 hectàrees. Tot i que la situació evoluciona favorablement gràcies a un gran tallafocs de 40 quilòmetres i al treball de més de 850 bombers, el foc encara no es dona per controlat. Les flames han obligat a evacuar unes 12.000 persones, tot i que alguns municipis ja han començat a recuperar la normalitat. L'incendi ha deixat una desena de ferits lleus, entre ells diversos bombers, que han afectat a una vintena d'habitatges també, i continua sota una estreta vigilància, mentre el risc d'incendi es manté molt elevat per la calor i també per la sequera.
3: El sindicat CESIF reclama mesures urgents per reforçar la seguretat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, després de les darreres agressions a treballadors. L'organització se suma a les denúncies d'UGT Presons i alerta d'una escalada de violència. Demana més personal, treball en binomis, més mitjans de protecció i l'aplicació de protocols més estrictes davant dels incidents. CESIF també reclama que totes les agressions rebin la mateixa resposta, independentment del col·lectiu professional afectat, i considera que cal actuar amb fermesa per evitar que aquests episodis es repeteixin.
2: L'Estat obligarà a desmantellar algun dels aerogeneradors de la plataforma d'assaig Plemcat al Golf de Roses si es demostra que provoca danys a espècies marines protegides i a les mesures correctores no són suficients. Declaració de l'impacte ambiental també exigeix instal·lar sensors acústics per detectar impactes a maus i protegir cetacis com el dofí mular o el rocual comú. Les obres tindrien una durada prevista de 19 mesos i estaran sotmesos a un seguiment ambiental permanent.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Hotel Duran de Figueres ha renovat el menjador del restaurant mantenint l'esperit de l'històric Calateta. La reforma millora el confort de l'espai, però conserva elements emblemàtics com les arcades, les lampades i part del mobiliari original. Els germans Ramon i Lluïsa Duran, quarta generació al capdavant de l'establiment, destaquen que la renovació s'ha fet amb recursos propis i respectant el llegat familiar. L'actuació completa el procés de modernització de l'hotel sense perdre la seva identitat gastronòmica i històrica.
2: El restaurant Castell de Peralada commemora el seu desè aniversari amb un menú especial que repassa alguns dels plats més emblemàtics de la seva història i amb un homenatge al xef Xavier Sagristà, impulsor del projecte i traspassat l'any 2021. Durant l'acte, el president del grup Peralada, Javier Suquer, va destacar la feina de tot l'equip i el llegat de Sagristà, mentre que el cap de sala, Toni Jerez, va posar en valor el lideratge de l'actual xef, Javi Martínez, i va assegurar que el restaurant afronta el futur amb un equip jove i consolidat.
3: El Festival Figueres es mou ha tancat la 13a edició amb una gran resposta de públic després de 4 dies en què la dansa omplirà els carrers, places i equipaments de les ciutats amb una vintena d'espectacles gratuïts. El certamen ha convertit espais com la plaça de l'Ajuntament, el Parc de les Aigües o el Teatre Jardí en escenaris de dansa contemporània amb propostes de companyies catalanes, estatals i internacionals. L'organització fa un balanç molt positiu d'una edició que consolida Figueres com un referent cultural en aquest àmbit.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Tanquem l'informatiu i ho fem amb el temps. A connexió amb la xarxa de comunicació local, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una vegada més despertem amb unes temperatures desbocadament elevades en alguns indrets de l'Empordà, del Cap de Creus sobretot, i del massís de l'Albera o cap a les Salines. Més de 30 graus hem tingut aquesta nit passada a moltes viles d'aquesta zona ja de frontera amb França, però és que a gran part de la demarcació l'ambient ha estat molt suau, només en algun raconet a prop del Ter o del Fluvià, també a les valls de la Cerdanya, hem aconseguit baixar dels 14-15 graus, tota una fita, perquè a gran part de la costa, per exemple, no hem baixat d'aquests 25 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser molt intensa, un o dos graus menys que ahir, però és que venim de tan amunt que la calor tornarà a ser molt contundent, al voltant dels 39-40 graus, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona. I tot plegat amb algunes nuvolades que aquesta tarda, més cap a l'oest del Pirineu, més cap a la Cerdanya, fins i tot també al Ripollès, especialment a la Vall de Ribes, doncs acabaran deixant algun xàfec local, quan més cap a la costa, més sol. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
6: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Així és com està l'actualitat. Ho hem estat desgranant amb el nostre company Miquel Costa, l'informatiu local i comarcal. I ara, amb 7 minuts, ens plantem a les 9 del matí. Ara amb una de les grans veus, La veu de Bruce Springsteen, amb aquest Streets of Minneapolis.

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € el quilo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus, 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia i el de Gavà al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat per avui. El Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre es fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres,

diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: que sientas plena compatibilidad. Y es importante que te lo recuerdes a ti mismo. ¿Cómo te sientes con esto?
1: Como el culo, marica. ¿Cómo me vas a sentir?
2: La Salle Figueres ha presentat dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. Aquest proper 9 de juliol a 7:45 del vespre a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Entrada solidària, donatiu mínim 10 euros. Esdeveniment obert al públic. Gràcies per ajudar a investigar per un futur millor. Desfilada de moda solidària a benefici de la Vall d'Hebron. El 9 de juliol, 7:45 del vespre, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins. Us hi esperem. Organitza l'agència Piu Vela de Models de Girona i els amics solidaris, els Almogàvers de l'Empordà.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás, entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
3: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin, i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
5: El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
3: Torna aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
6: Suale. Este está bueno.
3: Des de dimecres a Netflix i estrena Salcedo, Cuero i Bugalú.
6: La noche está caliente. Y el que entra se queda.
3: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
7: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
8: Fue a casa de la bruja.
9: En el bosque no hay ninguna bruja.
8: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
3: Encara des d'aquest dimecres i encara a Netflix també hi arriba No tengo miedo.
10: ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
11: ¿Eres un ángel?
3: Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
12: Es una entrada familiar.
13: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
12: Sí, pasad ya.
13: Vale, muchas gracias.
3: Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
14: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
15: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
3: Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
16: Nicky está sintiendo pánico absoluto.
17: Y yo estoy estudiando trabajo social.
3: En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
18: Hey Matt, you gonna want to see this.
19: Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
3: I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de marxa.
20: I was 18. The double bird was how I ended all our conversations.
3: Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
21: Diga, señor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
22: Una nueva vida para mi familia.
3: Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La casa de la pradera.
23: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
24: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
25: Y ellos te dirían lo mismo.
3: Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i a l'hora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'Ensèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
26: Si no soy humana, ¿qué soy yo?
3: I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
27: Esta nave
0: formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
3: La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
0: Si no los capturamos, será demasiado tarde.
3: Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que si la pròpia Ripley la prova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
1: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idèntica a nuestra casa.
3: No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada, Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
2: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
4: El mío es peor, como de recién levantada.
1: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
3: Després de la rebel·lió capitanejada per June Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
5: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
3: Al centre de la trama tenim a dos joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
6: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
3: La sèrie va increixendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
7: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
3: Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
27: Hola, Carol!
28: Hola, Carol!
7: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
3: Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
29: Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
3: És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
30: Bienvenida a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
31: Yupi.
32: ¿Por qué son todos tan mayores?
33: Pues... és un sitio especial solo para mayores.
3: I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Burrows, jubilación rebelde.
34: Los Burrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
33: Bien hecho, Sam.
35: ¿De dónde has salido?
3: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
35: Des que me mudé a Los Borrows, empecé a ver coses. Coses impossibles.
3: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
35: Tot el que lo sepa està en peligro.
36: Tienes dos opciones, o lo dejamos o vamos hasta el final.
3: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
8: Soy Tom Lofty.
9: Encantado, Tom. Arthur.
8: ¿Te apetece tomar un café?
9: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
8: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: Però, sens dubte, la campanada parlant sèrie l'ha donat aquest any La maldición de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
8: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
3: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar farà un viatge intern aterrador.
9: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
8: ¿El qué?
9: Que aquí pasan cosas malas.
3: A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment, en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguint posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de l'ensèrie per aquesta temporada, i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
10: Me dolía la espalda desde hacía años.
11: Me partí la espalda en un accidente de moto. Me dolía.
3: No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
12: La pregunta aquí no es por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
13: Hay que detenerlo.
14: Si nunca se ha hecho es por algo.
3: La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Danch, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
15: Voy a hacer que todos lo entiendan.
16: Danch no pararà jamás, al menos por sí mismo.
3: La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Danch i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
17: Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla.
18: Voy a curarte.
3: Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del Comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
19: Viven en el pasado y yo soy el futuro.
20: ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
3: En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
21: Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico, una veintena de operaciones mediocres.
3: En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
27: Hola, Bob.
28: Doctor Kirby.
27: Danke.
28: Tengo una resonancia ahora.
27: Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Danch.
28: ¿Un estropicio?
27: ¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
28: La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo,
27: el
28: a menos...
27: puto código.
28: ¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
27: En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que 1 es fácil y 1 también, ¿cómo de difícil es?
28: Diría que 1.
27: ¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
28: Se me hace tarde, doctor Kirby.
27: La gente dice que me gusta el melodrama.
0: Me imagino por qué.
27: Yo lo llamo vocación. ¿Y bien, qué pedirías?
0: Un escalpelo.
27: Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
0: ¿Extrajo el disco?
27: No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
0: ¿Insertó la jaula?
27: Sí, pero fuera.
0: ¿A qué distancia?
27: ¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
0: ¿Pudo ser un error humano?
27: Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más no muy exitosos precisamente. Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida, tetraplegia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
0: Dance operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical. La paciente del miércoles es Madeline Beyer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y por desgracia le perforó la arteria vertebral.
27: Anda, ya no me jodas.
0: Está con soporte vital.
27: Dance tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
3: Fins aquí l'Ensèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Doncs sí, amb aquesta cançó de Fonseca i del Juanes arribem a les 10 del matí compartint una bona jornada des de la ràdio. Jornada, doncs, de molta calor avui, eh? Tot i que diuen que a partir de demà pot ser que baixin una mica les temperatures. De moment, registrem 33 graus de temperatura. Màxima d'avui es preveu 38 graus. Ahir es va superar, es va registrar xifres de 42 graus als termòmetres de Cabanes, entre altres municipis. Ahir dia de calor, avui també. Dia perfecte per anar a la nostra piscina de Vilafant, a refrescar-se i a passar una bona jornada sota els arbres, amb l'ombra. I ara, les notícies de la xarxa, i seguim en directe després de les notícies.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sant Menat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
3: Notícies en xarxa.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
0: I a la teva ràdio, després de les notícies, arriba una nova hora musical i també un espai que tindrem de l'informatiu local i comarcal. Nil Moliner, salta.

Nexo 11 salta Nil Moliner. Déu-n'hi-do, quina energia que porta aquesta proposta musical, eh? I vinga, Me Duele, Víctor Magán, Dani Romero. Aquí continuem amb aquesta fórmula. Aquestes són més fresquetes, aquestes cançons més noves, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Doncs vinga, que la música electrònica arriba amb aquesta proposta musical de Deep Emotion amb el

Com dèiem, una versió extensa d'aquesta proposta musical de Deep Emotion amb els Angels aquí a Ràdio Vilafant. Amb la propera cançó, que serà de quilòmetre zero, ens anirem a un quart d'onze. Parlem, doncs, de, com no podia ser, de la Carlota Giró, amb aquesta nova proposta musical que es diu Por Interés.

Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.

Melendi, mentides arriesgades, amb el seu so característic i amb les seves lletres que sempre ens acompanyen. Ara mateix, amb Doctor Flamingo també, ens anem amb el cha-cha-cha. Aquesta, doncs, és aquesta típica cançoneta, doncs, que té aquest ritme enganxós, eh? I que va molt bé per aquesta època.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Informatiu local i comarcal d'aquest dijous 9 de juliol d'aquest 2026.
4: 6 detinguts pels possibles vincles amb l'incendi de la Catalunya Nord que ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees.
3: CECIF reclama més seguretat a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions.
4: L'Estat fixa fortes condicions al projecte eòlic marí Plemcat per protegir la fauna.
3: L'Hotel Duran de Figueres en renova el menjador preservant l'essència de la casa centenària.
4: El restaurant Castellperalada celebra 10 anys amb un menú commemoratiu i un homenatge a Xavier Sagristà.
3: El Figueres es mou, tanca una nova edició consolidant la ciutat com a referent de la dansa contemporània. I el temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Les autoritats franceses han detingut a 6 persones sospitoses d'estar relacionades amb l'origen de l'incendi forestal de la Catalunya Nord que des de dissabte ha cremat prop de 5.000 hectàrees. Tot i que la situació evoluciona favorablement gràcies a un gran tallafocs de 40 quilòmetres i al treball de més de 850 bombers, el foc encara no es dona per controlat. Les flames han obligat a evacuar unes 12.000 persones, tot i que alguns municipis ja han començat a recuperar la normalitat. L'incendi ha deixat una desena de ferits lleus, entre ells diversos bombers, que han afectat a una vintena d'habitatges també, i continua sota una estreta vigilància, mentre el risc d'incendi es manté molt elevat per la calor i també per la sequera.
4: El sindicat CECIF reclama mesures urgents per reforçar la seguretat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, després de les darreres agressions a treballadors. L'organització se suma a les denúncies d'UGT Presons i alerta d'una escalada de violència. Demana més personal, treball en binomis, més mitjans de protecció i l'aplicació de protocols més estrictes davant dels incidents. CECIF també reclama que totes les agressions rebin la mateixa resposta, independentment del col·lectiu professional afectat, i considera que cal actuar amb fermesa per evitar que aquests episodis es repeteixin.
3: L'Estat obligarà a desmantellar algun dels aerogeneradors de la plataforma d'assaig Plemcat al Golf de Roses si es demostra que provoca danys a espècies marines protegides i a les mesures correctores no són suficients. Declaració de l'impacte ambiental també exigeix instal·lar sensors acústics per detectar impactes a maus i protegir cetacis com el dofí mular o el rocual comú. Les obres tindrien una durada prevista de 19 mesos i estaran sotmesos a un seguiment ambiental permanent.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Hotel Duran de Figueres ha renovat el menjador del restaurant mantenint l'esperit de l'històric Calateta. La reforma millora el confort de l'espai però conserva elements emblemàtics com les arcades, les lampades i part del mobiliari original. Els germans Ramon i Lluïsa Duran, quarta generació al capdavant de l'establiment, destaquen que la renovació s'ha fet amb recursos propis i respectant el llegat familiar. L'actuació completa el procés de modernització de l'hotel sense perdre la seva identitat gastronòmica i històrica.
3: El restaurant Castell de la Peralada commemora el seu desè aniversari amb un menú especial que repassa alguns dels plats més emblemàtics de la seva història i amb un homenatge al xef Xavier Sagristà, impulsor del projecte i traspassat l'any 2021. Durant l'acte, el president del grup Peralada, Javier Suquer, va destacar la feina de tot l'equip i el llegat de Sagristà, mentre que el cap de sala, Toni Jerez, va posar en valor el lideratge de l'actual xef, Javi Martínez, i va assegurar que el restaurant afronta el futur amb un equip jove i consolidat.
4: El Festival Figueres es mou ha tancat la 13a edició amb una gran resposta de públic després de 4 dies en què la dansa omple els carrers, places i equipaments de les ciutats amb una vintena d'espectacles gratuïts. El certamen ha convertit espais com la plaça de l'Ajuntament, el Parc de les Aigües o el Teatre Jardí en escenaris de dansa contemporània amb propostes de companyies catalanes, estatals i internacionals. L'organització fa un balanç molt positiu d'una edició que consolida Figueres com un referent cultural en aquest àmbit.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Tanquem l'informatiu i ho fem amb el temps. A connexió amb la xarxa de comunicació local, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Una vegada més despertem amb unes temperatures desbocadament elevades en alguns indrets de l'Empordà, del Cap de Creu sobretot, i del massís de l'Albera o cap a les Salines. Més de 30 graus hem tingut aquesta nit passada a moltes viles d'aquesta zona ja de frontera amb França, però és que a gran part de la demarcació l'ambient ha estat molt suau, només en algun raconet a prop del Ter o del Fluvià, també a les valls de la Cerdanya, hem aconseguit baixar dels 14-15 graus, tota una fita, perquè a gran part de la costa, per exemple, no hem baixat d'aquests 25 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser molt intensa, un o dos graus menys que ahir, però és que venim de tan amunt que la calor tornarà a ser molt contundent, al voltant dels 39-40 graus, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona. I tot plegat amb algunes nuvolades que aquesta tarda, més cap a l'oest del Pirineu, més cap a la Cerdanya, fins i tot també al Ripollès, especialment a la vall de Ribes, doncs acabaran deixant algun xàfec local, quan més cap a la costa, més sol. N'estem pendents a la xarxa.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Doncs sí, teníem aquí a Saiko, a Chencho Corleone, teníem aquesta proposta musical, Patoles Llales, i ara a Sam Smith, canviant de registre, amb My Guy.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert...

diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: prometré.
1: Ja comença a fer-se clar.
2: Doncs sí, els Catarres seran els protagonistes perquè ens acompanyin fins a aquest punt de les 11 del matí. Us deixarem amb el nostre company Toni Guerrero. Finalment, el nostre company Miquel Costa no podrà acompanyar-nos avui. Demà sí que promet portar-nos una bona sessió de Ràdio Fórmula. Us deixem amb aquest diumenge sense drama i després de les notícies, més Ràdio Fórmula amb Toni Guerrero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: AM, it's Paul.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Més i més novetats des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta nova cançó d'Olivia Rodrigo, The Cure.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Te recuerdo bailando. Això és Ràdio Vilafant, on la música

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
1: Si no tuve... La teva companyia diària.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Plus FM.
1: Jo fa masses nits que em costa dormir.
2: I és que de vegades ens costa dormir, Això ens passa a molta gent a les nits, allò que no acabes de conciliar el somni. Marina Freixas ens parla d'això des del llit. Ballo per oblidar-te.

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: La potència de Chanel amb l'Slow-Mo encara tenim al cap, però hem d'anar pas endavant. I per això ens presenta aquest nou treball, Chanel 1x1.

I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte right now.
1: ProAuto Seat, concessionari oficial a la província de Girona.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Paire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: La millor selecció musical del...

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tot

I diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Agents de rurals, bombers i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: sabia que la íbamos a liar.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Cada tema nou que fa Alex Warren es posiciona dintre de les llistes d'èxit. La nova és aquest Passenger, el més actual d'Alex Warren.

Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Allà on va causar furor la seva música, la seva presència i la nova cançó de Becky G, Patrona.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: és FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores al dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: els més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € el quilo. Sempre les millors promos.

0: 107.3 FM.
1: No sé si t'agrada somiar, a vegades somiem desperts. És la cançó de Julia Blum, Somiar despert.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: 107.3 FM.
1: Ai, els amors d'estiu són amors especials, però duren poc, eh? Duren l'estiu. Summer Love, la cançó de Funzo.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: La cama se siente vacía.
3: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: Musiccat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, doncs treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foco secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
3: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau, també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per permetre el foc.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
3: A vosaltres. Adéu.
2: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
5: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb 3 persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
2: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això a la missa! La terra és pla de penya!
2: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ven aquí, quiero decirte algo.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Informatiu local i comarcal d'aquest dijous 9 de juliol d'aquest 2026.
2: 6 detinguts pels possibles vincles amb l'incendi de la Catalunya Nord que ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees.
1: CECIF reclama més seguretat a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions.
2: L'Estat fixa fortes condicions al projecte eòlic marí Plemcat per protegir la fauna.
1: L'hotel Duran de Figueres en renova el menjador preservant l'essència de la casa centenària.
2: El restaurant Castellperalada celebra 10 anys amb un menú commemoratiu i un homenatge a Xavier Sagristà.
1: El Figueres es mou tanca una nova edició consolidant la ciutat com a referent de la dansa contemporània. I el temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Les autoritats franceses han detingut a 6 persones sospitoses d'estar relacionades amb l'origen de l'incendi forestal de la Catalunya Nord que des de dissabte ha cremat prop de 5.000 hectàrees. Tot i que la situació evoluciona favorablement gràcies a un gran tallafocs de 40 quilòmetres i al treball de més de 850 bombers, el foc encara no es dona per controlat. Les flames han obligat a evacuar unes 12.000 persones, tot i que alguns municipis ja han començat a recuperar la normalitat. L'incendi ha deixat una desena de ferits lleus, entre ells diversos bombers, que han afectat a una vintena d'habitatges també, i continua sota una estreta vigilància, mentre el risc d'incendi es manté molt elevat per la calor i també per la sequera.
2: El sindicat CECIF reclama mesures urgents per reforçar la seguretat al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, després de les darreres agressions a treballadors. L'organització se suma a les denúncies d'UGT Presons i alerta d'una escalada de violència. Demana més personal, treball en binomis, més mitjans de protecció i l'aplicació de protocols més estrictes davant dels incidents. CECIF també reclama que totes les agressions rebin la mateixa resposta, independentment del col·lectiu professional afectat, i considera que cal actuar amb fermesa per evitar que aquests episodis es repeteixin.
1: L'Estat obligarà a desmantellar algun dels aerogeneradors de la plataforma d'assaig Plemcat al Golf de Roses si es demostra que provoca danys a espècies marines protegides i a les mesures correctores no són suficients. Declaració d'un impacte ambiental també exigeix instal·lar sensors acústics per detectar impactes a maus i protegir cetacis com el dofí mular o el rocual comú. Les obres tindrien una durada prevista de 19 mesos i estaran sotmesos a un seguiment ambiental permanent.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'hotel Duran de Figueres ha renovat el menjador del restaurant mantenint l'esperit de l'històric Calateta. La reforma millora el confort de l'espai però conserva elements emblemàtics com les arcades, les lampades i part del mobiliari original. Els germans Ramon i Lluïsa Duran, quarta generació al capdavant de l'establiment, destaquen que la renovació s'ha fet amb recursos propis i respectant el llegat familiar. L'actuació completa el procés de modernització de l'hotel sense perdre la seva identitat gastronòmica i històrica.
1: El restaurant Castell de Peralada commemora el seu desè aniversari amb un menú especial que repassa alguns dels plats més emblemàtics de la seva història i amb un homenatge al xef Xavier Sagristà, impulsor del projecte i traspassat l'any 2021. Durant l'acte, el president del grup Peralada, Javier Suquer, va destacar la feina de tot l'equip i el llegat de Sagristà, mentre que el cap de sala, Toni Jerez, va posar en valor el lideratge de l'actual xef, Javi Martínez, i va assegurar que el restaurant afronta el futur amb un equip jove i consolidat.
2: El Festival Figueres es mou ha tancat la 13a edició amb una gran resposta de públic després de 4 dies en què la dansa omplirà els carrers, places i equipaments de les ciutats amb una vintena d'espectacles gratuïts. El certamen ha convertit espais com la plaça de l'Ajuntament, el Parc de les Aigües o el Teatre Jardí en escenaris de dansa contemporània amb propostes de companyies catalanes, estatals i internacionals. L'organització fa un balanç molt positiu d'una edició que consolida Figueres com un referent cultural en aquest àmbit.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Tanquem l'informatiu i ho fem amb el temps. A connexió amb la xarxa de comunicació local, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una vegada més despertem amb unes temperatures desbocadament elevades en alguns indrets de l'Empordà, del Cap de Creus sobretot, i del Massís de l'Albera o cap a les Salines. Més de 30 graus hem tingut aquesta nit passada a moltes viles d'aquesta zona ja de frontera amb França, però és que a gran part de la demarcació l'ambient ha estat molt suau, només en algun raconet a prop del Ter o del Fluvià, també a les valls de la Cerdanya, hem aconseguit baixar dels 14-15 graus, tota una fita, perquè a gran part de la costa, per exemple, no hem baixat d'aquests 25 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser molt intensa, 1 o 2 graus menys que ahir, però és que venim de tan amunt que la calor tornarà a ser molt contundent, al voltant dels 39-40 graus, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona. I tot plegat amb algunes nuvolades que aquesta tarda, més cap a l'oest del Pirineu, més cap a la Cerdanya, fins i tot també al Ripollès, especialment a la vall de Ribes, doncs acabaran deixant algun xàfec local. Quan més cap a la costa, més sol. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: si ets els que no estan per romansos. De dit i fet, de som-hi, tu. De pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
1: ProAuto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Ràdio Vilafant.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous, 9 de juliol de 2026, i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2020 26 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títol, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Manat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc, que es va declarar cap a les 9 del vespre, va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montvell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada de 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'Agència Tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica, per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres d'hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: Perquè és molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització, quan les obres comencen la gent perd una mica l'espurna, i l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

La seva veu escardada i potent va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència

0: 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
1: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club. Los aficionados del todo y toda la historia del club, jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo, también la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa, espero vivir días increíbles aquí.
0: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
12: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
8: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc a l'hora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector de

0: cos Oriol Corbella.
1: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plega tan pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
3: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
3: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
3: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
3: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
5: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és d'extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
1: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
7: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, Des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
1: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
3: Pere Roquer, president de SAGE, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
3: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
6: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
3: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica, per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Són 3:15, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
3: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
3: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
3: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
3: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos, que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
3: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
23: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan a algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
22: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com tot l'Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs la major part d'atrapaments que succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys respectivament després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.
3: For my next number, I'd like to return.

0: Josep Maria Jurado.
1: La història de la música disco, avui la protagonista serà Vicky Sue Robinson. I després farem un repàs al que va ser la història, els orígens del house. Això és Hot Dance 80, el teu programa que t'acompanya cada setmana.

Vicky Sue Robinson, natural de Harlem, va néixer el 1954 i ens va deixar el 2000. Va començar com a actriu, igual que Donna Summer, en el repartiment newyorkins de Hair i Jesucrist Superstar, i va arribar a cantar en cançons de Tony Rundgren. Això és la música de Vicky Sue Robinson.

Gloria Estefan per tornar momentàniament amb Vicky Sun Robinson a la història de la música disco, ja que qui va crear la versió original va ser ella. Anem a escoltar una cançó que s'anomena Aquarius i que també va fer famosa Vicky Sue Robinson.

Encara va ser millor la seva segona entrega discogràfica, l'àlbum Vicky Sue Robinson, editat el 1976, que inclou una gloriosa versió del clàssic de Bobby Womack, Die Like, així com un mil i fascinant Shirley Day. És la música de Vicky Sue Robinson, la protagonista avui a la història de la música disco.

La música de Vicky Sue Robinson, una dona que no va tenir molts èxits, però els pocs que va tenir varen triomfar arreu del món, com aquestes cançons que hem escoltat. Don't

Ladies and gentlemen, madames et messieurs, senyores i senyors, Original House, al teu programa, Hot Dance 80. Alison Limerick i Frankie Nagels ens porten We Love Lives.

Així de potents hem començat aquesta nova edició de Hot Dance 80. Ens anem a la Terra Promesa, perquè va tenir també molt d'èxit dins del Mulhouse. És la música de Joy Smooth des de la pista central, perquè puguis ballar, i si no, doncs escolta-la al cotxe a casa amb el Wallman. Joy Smooth, Promised Land, la Terra Promesa. 6, 18, 76, 78, 74. Oh, yeah. És el WhatsApp del programa. Oh, yeah. 6, 18, 76, 74.

Farley Jackmaster, Love and Turn Around. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80 i intentem fer una cosa nova. I tant que funciona. Deixem per un moment la història del house per punxar música dance que es fa al nostre país. It's Jamboli, ells són els Closet.

Val la pena punxar i recordar la música que es fa al nostre país. Hem començat escoltant House, hem passat a Sabadell Sound i ara escoltem èxits dels 80 com aquest de Cyndi Lauper.

Les dones triomfen a la pista de ball. Com hem pogut comprovar, amb Cyndi Lauper, Whitney Houston. I ara travessem el vessal i ens anem a Austràlia. Ella és Kylie Minogue i això és Locomotion.

Quin record se'ns porta aquesta cançó de un mal lit? Don't you want me, baby? Això és el teu programa, això és Hot Dance 80. Take On Me és la música del Saha. El teu programa, Hot Dance 80.

probablement la cançó dels Aha, Take On Me. Anem a escoltar una dona que va ser la madrina de Michael Jackson. Ella és Diana Ross, i des del seu àlbum Diana ens porta Upside.

Una cantant professional, Diana Ross, i un noi que portava ampolles de llet per les cases a Londres. I és que tot això funcionava a les pistes de ball a finals dels 80, començaments dels 90. Encara va fent cosetes. Ell és Rick Astley.

Abans hem escoltat la Diana Ross, que dèiem que va ser la madrina de Michael Jackson. Doncs avui punxem aquí amb Michael Jackson. I no podia ser d'un altre treball que del disc probablement més venut de la història de la música. El Thriller. Això és el Billie Jean.

Als Estats Units saltem cap a Anglaterra. Anem a escoltar una formació que ens arriben des de Leeds. El duet fou popular durant principis de la dècada dels 80. Va ser un dels primers exponents del synthpop del Regne Unit. Ells són Mac Almond i David Ball, més coneguts com a Soft Cell.

Si no m'erro, la Gloria Estefan va ser el primer tema que va treure. A Miami Soul Machine, no era Gloria Estefan encara.

Estem acabant aquesta edició de Hot Dance 80 i estem escoltant Miami Sound Machine amb Gloria Estefan, amb Dr. Beats. Anem a escoltar el ritme de la nit. Rhythm of the Night.

I anem a acabar el programa amb una cançó que no hem acabat, no hem punxat mai al programa. És la sintonia principal de Hot Dance 80, però com a cançó no l'hem punxat mai. I portem ja 12 anys en antena. És la música de Blue Feather i Lex Funk Tonight. Per la meva part, res més. Serà fins a la propera. Una forta encaixada de Barbarrejo i Sou i un servidor, Josep Maria Jurado.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: No sé si te'n recordes d'elles, són Marta i Marília, són Ella Baila Sola, que ens regalaven cançons com Lo Echamos a Suertes, Cuando los Sapos Bailen Flamenco, o també aquesta, Amores de Barra.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

Històries musicals més que apassionants, sobretot quan es tracta d'escoltar la veu i la música d'aquest italià que ens ha enamorat a més d'una ocasió. Eros Ramazzotti amb Coses de la vida. I en aquesta ocasió, acompanyat de la gran tigressa Tina Turner.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: De nou junts, together again. Janet Jackson. Yeah.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el que facis.

0: 107.3 FM.
1: Els germans Marc Knopfler i David Knopfler encapçalaven aquesta formació britànica de rock formada el 1977. Estem parlant dels Dire Straits i quantes històries també ens han regalat i camins per

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.
3: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant Soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 107.3 FM.
1: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, baby.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
0: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record a Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel FAST.

0: pico en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Una de les cançons que també forma part de la història és aquest I'm Gonna Be, The Proclaimers. When I

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
1: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: Ríos convida el seu amic Manolo García a interpretar junts aquest Insurrección. Des del record.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest és el Relax de Frankie Goes to Hollywood.

No et perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!

0: Elefant. 107.3 FM.
1: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Xam per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
5: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
6: 107.3 FM.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
2: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana, i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea ha autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta pròrroga de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: Proauto SEAT, concessionari oficial a la província de Girona.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Ruta 66.
7: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un programa monogràfic dedicat a una de les grans estrelles del món del rock, Eric Clapton. Repassarem uns quants èxits en solitari i també com a membre d'alguna banda. Però abans de començar amb la primera cançó, l'equip del programa t'envia una cordial salutació. El control tècnic en Marc de los Santos i davant del micro, en Pitu.

Amb només 18 anys, Eric Clapton ja formava part dels Yardbirds, una banda de Londres. Després va passar com a músic del mestre del blues John Mayall. I el 1966 va fundar conjuntament amb el baixista Jack Bruce i el baterista Ginger Baker el famós trio Cream. Precisament la cançó que hem escoltat, White Room, pertany al tercer àlbum de la banda. L'any 69 van desaparèixer i es van acomiadar amb el disc Goodbye, on s'inclou una composició al 50%, Eric Clapton i George Harrison. Parlem de la cançó Beach.

Presence of the Lord, de l'any 69, és una composició d'Eric Clapton que va formar part de l'únic àlbum de la banda Blind Faith, on trobem a Steve Winwood com a vocalista. Un any després, el 1970, conjuntament amb Duane Allman, dels Allman Brothers Band, crea Derek and the Dominos. La banda té poca durada, només 2 anys, però van deixar grans hits. Un d'ells és una versió de Jimi Hendrix, la popular cançó Little Wind.

Laila és una de les grans cançons de la història del rock de tots els temps i va ser enregistrada per Derek and the Dominos. Evidentment, Eric Clapton és el compositor i vocalista d'aquesta interpretació. Aquell mateix any, parlem del 1970, la banda es dissolt i Eric Clapton, el protagonista del programa d'avui, comença la seva carrera en solitari. Donem un salt en el temps i anem al 1975 amb una versió d'un tema de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. En aquest cas, Eric Clapton l'interpreta a ritme de reggae.

Continuem amb els grans èxits d'Eric Clapton. Una petita repassada als seus hits. L'any 77 editava Slow Ken, el seu cinquè àlbum d'estudi, on trobem aquesta versió de Cocaine, una composició del seu amic Gigi Kale. A dins de l'àlbum trobem una altra de les més conegudes de la seva discografia, Wonderful Tonight, dedicada a la seva parella del moment, Patti Boyd.

Blues Power en directe a Eric Clapton en un concert enregistrat l'any 79 a la mítica sala de concerts Budokan de Tòquio. Doble long play, titulat Just One Night, és una mena de recopilació d'èxits tocats en directe. I ara ens anem al desè àlbum d'estudi d'Eric Clapton, August, produït per Phil Collins. La cançó més destacable està composada al 50% per ell i Robbie Robertson, guitarrista de la mítica The Band, i porta per títol It's in the way that you see it.

0: internet ruta66radio.cat.
1: Eric Clapton actualment té 77 anys. Al llarg de la seva carrera i fins aquest moment ha editat entre col·laboracions, diferents bandes, en solitari, recopilatoris i directes, més de 100 discos. Evidentment no tenim temps ni per tots els seus hits, però avui t'hem portat una petita mostra. Ens acomiadem amb un altre single exitós, inclòs en l'àlbum Journeyman de l'any 1990. Això sí, Eric Clapton encara continua actiu enregistrant i sortint de gira. Amb la cançó What Love, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Ens acomiadem amb la salutació de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € el quilo. Sempre les millors

0: FM.
1: Va començar a donar les primeres passes dins l'esfera musical gràcies a un company.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Asseguren que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentit sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacar encara la C60 a Argentona en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila Mas de Bondia i també s'ha demanat als Mossos el tall de la LB-2101.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 20 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia, i el cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda, malgrat que es manté l'alerta per aquesta represa a Guimerà. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimerà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
5: S'ha manat continuar sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i, sempre que sigui possible, confinar-se dins dels habitatges.
0: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimarà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: I tot plegat, ho dèiem, en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura diumenge. Tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Baibé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'Esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'Esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal tema més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'Esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos, que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UA Ulla i de Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve, Maite Polo.
18: Els pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6.5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
21: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
20: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4.5 milions d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
22: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip de molt nivell que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort, y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanque francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovet Tadej Pogacar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 9 de juliol tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros a 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio.

0: 972 54 63 02.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la...
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà torna a estar actiu i ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis. En total, 21.000 persones confinades. Jordi Fortià.
7: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjorarà cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Asseguren que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
5: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
7: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
8: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
5: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
7: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
9: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
5: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
7: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
10: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
5: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
11: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar els 4 títols possibles la temporada passada.
5: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i per aquesta onada de calor que perdura. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan

0: un que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Vic. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment recordem que es manté tallada la T244 entre el Montmell i Querol. De moment aquesta via sí tallada en els dos sentits de la marxa. I a la resta de punts, sobretot pel que fa a la mobilitat, la circulació ja va millorant forces, més no pel que fa a cues o punts amb retenció. Ara únicament parlarem d'un petit tram de l'autopista P7 a Fogars de la Selva, un quilòmetre, en sentit Girona. Puntualment la C60 a Argentona, quan arriba a la C32 en sentit Mataró, i també l'arribada de la C58 i de la C33 entre Montcada i Torrebaró, aquest tram en sentit Barcelona. També és cert que les dues rondes i en sentit Besòs, sobretot encara queden trams de lentitud maturals, especialment façana portuària de la ronda litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà, però, es torna a considerar actiu. Els bombers informen que el foc té capacitat de llançar focus secundaris, de moment ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar, i s'han confinat Tàrrega 5 nuclis de població i un polígon industrial. En total, 21.000 persones confinades.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 23 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia. El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda. El de Guimerà, però, torna a estar actiu. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
1: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com aquesta de Guimerà, que ha fet reactivar aquest incendi que ja s'havia donat per estabilitzat, però com dèiem, aquesta represa en el flanc dret ha obligat a Protecció Civil, ja els bombers, a tornar a considerar aquest incendi actiu. Anem però cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
5: Bona tarda, exactament. Segons han informat els bombers de la Generalitat, s'està treballant en una represa localitzada al flanc dret de l'incendi de Guimerà, motiu pel qual el foc ha tornat a considerar-se actiu. En aquests moments, les flames afecten vegetació forestal i camps de conreu pendents de segar. Com a mesura preventiva, tots els mòbils de la zona han rebut l'avís, una ordre de confinament d'emergències també, que afecta els municipis de la ciutat de Tàrrega i també municipis de Verdú, Vilagrassa i Granyanella, també el nucli de Mas de Bondia i el polígon industrial Riambau de la mateixa capital de l'Urgell. També s'ha ordenat el tall de la carretera LV-2101. El dispositiu d'extinció està format ara mateix per 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen per controlar la represa. Es dona el fet de que avui hi havia la inauguració de l'edició del Festival de Pau Paterres de Tàrrega, de Ponent, i sembla ser que han enviat un avís d'última hora que està pendent de suspensió imminent degut a aquesta situació d'emergència.
1: Moltíssimes gràcies, Aleix, per aquesta última hora des de Guimarà. En aquest cas, aquí també de Tàrrega, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com les d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies. Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: Més titulars de la jornada. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Auriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada, injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'Esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'Esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic. Creu que no cal tema més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni. Hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'Esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
1: En la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen també un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
1: I el cos investiga si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, el seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada envia i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
1: Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre amb acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
18: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En territori, veïns de les Planes denuncien que els agents rurals van abatre un senglar a la via pública en una zona residencial i prop d'una escola bressol en plena campanya contra la pesta porcina africana. Ara demanen explicacions a l'Ajuntament de Sant Cugat i al Departament d'Interior i rebutgen les batudes nocturnes. Cugat Mèdia, Tina Forest.
19: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
20: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nit hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals els domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
19: Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
1: I la Vall de Núria no oblidarà mai el segrest de la Mare de Déu. Aquest dijous s'ha inaugurat una placa monument que recordarà l'acció antifranquista que es va dur a terme l'any 1967, quan uns activistes en contra de la coronació per part de Franco van decidir endur-se a la Verge del Santuari. Televisió del Ripollès.
21: La nit del 8 al 9 de juliol de l'any 1967, la imatge de la Mare de Déu de Núria va desaparèixer del santuari. Una acció que va ser un segrest i que es va fer en contra de la dictadura franquista, que volia fer un acte de coronació de la Verge i convertir-lo en propaganda del règim. Aquest dijous s'ha recordat el fet amb un acte a Núria. Xavier Margais, un dels activistes del segrest, ha format part de la jornada.
22: Vam poder baixar la imatge i dur-la a cobro, dur-la a que no la poguessin tocar. De tota manera, ells després em van posar una de guix. O sigui que ells van fer el que volien fer, però esclar, ja els hi havíem tocat la pera una miqueta.
21: La imatge autèntica va tornar a Núria l'any 1971 per mediació de l'advocat Josep Benet, quan els autors de l'acció van considerar que ja no hi havia perill perquè el dictador Franco volgués anar a coronar-la.
1: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro.
23: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
24: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
23: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip de molt nivell que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort, y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Ethel Lavola de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, el Barça ha fet balanç de la temporada 2025-2026. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, ha deixat clar que no es pot estar satisfet després d'un curs on només han aconseguit aixecar la Supercopa.
6: El balanç no pot ser positiu. Jo crec que hem vist una hoquei lliga on no hem sigut regulars, no hem sigut un equip capaç de mantenir un nivell de joc semblant durant tota la temporada, i això ens ha condicionat molt.
2: Per cert, que els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vila-sana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina respectivament. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha anunciat fins a 5 baixes del primer equip femení: Nada Mandic, Alejandra Aznar, Mariona Viladot, Nina Flynn i Ziad Martínez. Per la seva banda, el Mataró ha fitxat Caral Tanton, boia del Sant Andreu, i el Sabadell masculí ha presentat Fran Valera i Miguel del Toro, dos incorporacions amb les quals l'equip vol aspirar a top. Escoltem Valera, que torna a Can Llong un any després d'haver marxat, i el Sevilla de Toro.
7: Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final quan marxes fora la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
8: De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
2: I un darrer punt en ciclisme, Lali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Podeu seguir la informació als butlletins horaris amb l'última hora de l'incendi de Guimarà. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un intèrpret i compositor, guitarrista també, independent de Carolina del Nord, tot i que actualment resideix al nord de Michigan. Es diu Lee Faiso i ens aporta amb un estil prou texà la seva música. Aquest és el darrer tema que ha llançat per tenir amb un EP publicat a començaments de juliol de 2026, aquest Cotton Blossoms que acabem d'escoltar. Però d'ell podem escoltar diverses cançons que ens acompanyaran almenys en els primers minuts del nostre programa, com per exemple d'on va sortir i els seus orígens. En Lee va debutar amb cançons com per exemple aquesta.

Va ser el maig del 2024 quan vàrem començar a descobrir les seves cançons amb aquest Caroline Man. Va ser el seu senzill de debut. Escoltem una segona cançó d'aquest Cotton Blossoms, d'aquest EP que s'estrena amb el senzill que us hem presentat al principi, però també amb cançons com aquest Hold You Like That. Lee Fraiseau ens acompanya amb la seva música avui al Club del Country.

extraordinari artista, a veure què ens donen el futur, i d'una promesa a un retorn molt esperat, perquè feia 12 anys, 12, que no publicava un nou treball discogràfic, com aleshores independent, però ha estat una de les més grans, sobretot a finals dels 90. Joe DiMessina, aquesta extraordinària artista que porta el seu 8è treball discogràfic a nosaltres, un àlbum que s'anomena Bridges, i del qual escoltem un parell de cançons per començar, un tema que va ser el primer senzill extret. Ja li ha passat l'època de les llistes d'èxits, no hi entra des del 2008 amb un èxit menor anomenat I'm Down. Aquest és el Some Bridges.

Si el comptem bé, només en material original, Bridges és el setè àlbum d'estudi de la cantant Jody Messina, publicat el 5 de juny de 2026 per Dreambound Records, el seu primer àlbum de material nou en més de 10 anys. Jody va escriure material per al projecte que reflectia una perspectiva més madura i es basava en diverses experiències difícils que va tenir durant la darrera dècada. L'àlbum ha estat produït per David Spencer, que també està acreditat com escriptor. La Jody Messina va tenir èxit en la música country a finals dels anys 90 i principis dels 2000, amb 9 senzills al número 1 i 16 que van arribar al top 40. Ella no havia publicat un àlbum de música nova en 12 anys i durant aquest període es va enfrontar a diversos reptes personals, com per exemple convertir-se en mare soltera, perdre la seva pròpia mare i lluitar contra el càncer. Amb aquest procés va escriure tota una sèrie de cançons de reflexió personal que li van donar l'ànim per gravar un àlbum sencer, un àlbum nou, totes aquestes coses que ha pogut sobrepassar o que ha pogut superar. Message in a Bottle és el segon senzill extret de l'àlbum.

més enllà dels èxits de les llistes o no, es tracta d'un retorn per la porta gran i m'encanta. Jody Messina sempre ha estat una de les meves intèrprets preferides. Per tant, aquí us deixem amb una altra de les cançons d'aquest àlbum, que també ha estat no promocionada com a senzill, però que està començant a tenir força èxit també a les emissores de ràdio. Una cançó que porta el nom de Don't Let Them Hide Your Beautiful. No deixis que amaguin la teva bellesa. És Jody Messina qui ens acompanya des del seu darrer àlbum, Bridges. Don't

Moment de versions, amb excepció d'una cançó original, que és aquesta que hem escoltat, el primer senzill extret de l'àlbum, anomenat We Go Back, una cançó que compta amb la col·laboració de Michael McDonald, i un tema que no ha entrat a les llistes americanes, cosa a la qual, doncs, en Keith Urban darrerament ja s'hi comença a acostumar, des d'aquella hike del 2024, que no ha tornat a encapçalar les llistes d'èxits, però altres cançons de l'àlbum sí que poden funcionar realment millor. Com en diem, Flow State inclou 10 versions de cançons clàssiques de rock suau, de soft rock, i una cançó original, aquest We Go Back que us comentàvem. També té col·laboracions al disc de Little Big Town o de John Mayer. Escoltem una de les cançons, la versió que ha fet d'aquest Summer Breeze.

cançó Summer Breeze, original del 1972 del duo Seals and Croft, amb aquesta cançó escrita per ells dos, Dan Croft i Jim Seals. Abans, com dèiem, la cançó el We Go Back, una cançó composta per el mateix Keith Urban al costat de Sin Small, Sam Sauncer i el mateix intèrpret en Breland, amb la

Michael McDonald. I per acabar la presentació d'aquest disc, com diem, aquest Flow State de Keith Urban, escoltarem el tema Magnet and Steel, que era una cançó realitzada originalment el 1978 per en Walter Egan, que també va escriure la cançó. En aquest cas, en Keith Urban es rodeja dels magnífics Little Big Town.

Es diu Nora i ens presenta el seu EP de debut, Since I've Been Gone. Era el títol d'aquesta cançó que escoltàvem a càrrec d'aquesta cantant. Es fa servir el nom de Nora en lletres majúscules. És una cantautora independent. Just Words és el títol d'aquest EP, d'aquest projecte discogràfic. El seu nom és Nora Suknaik, i així es diu. El EP es va publicar oficialment el 30 de gener de 2026, deixant la seva feina corporativa d'oficina per llançar-se de ple al món de la música a Nashville, combinant un estil de country pop i música d'arrels americanes, el que es coneix com americana. L'EP està format per 6 cançons en total, autoproduïdes i gravades juntament amb el productor Aden Gray. Hem escoltat aquest senzill anomenat Since I've Been Gone i també escoltarem el tema anomenat Kiss My Ass, un altre dels senzills publicats d'aquest àlbum.

Una altra de les cançons o novetats que podríem destacar és el nou disc que ens aporta Josiah and the Vaunevilles, que ja porten una bona carrera discogràfica amb un altre disc dels que ens arriba. Concretament és el disc anomenat As Is, d'aquest personatge, en Josiah Lemming, que va néixer ara fa 37 anys i que durant temps va estar perseguint el seu somni, dormint al seu cotxe, treballant i assistint doncs a l'escola també. És que són moltíssimes coses que l'han portat la seva música i amb aquest disc. Escoltem el primer tema de l'àlbum, aquesta cançó anomenada Good Boy.

Ell mateix ens l'ha presentat, aquesta cançó, Going Gone, en Josiane de Von Dills, que ens acomiadarà en el programa d'avui, en el qual hem repassat les noves cançons de Lee Faisal, de Joe DiMessina, de Keith Urban, de Nora, i també, com estem acabant, amb Josiane de Von Dills. One Day at a Time és la cançó que posa el punt i final amb aquesta nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Si ens voleu escoltar, ja sabeu, cada setmana en aquesta emissora i qualsevol moment a la nostra pàgina web clubdelcountry.com amb aquest programa i els altres tres que us portem cada setmana en el món de la música country. One Day at a Time serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.

Molt bona nit, són les 9, això és Ràdio Vilafant FM i obrim una edició més del programa Rajo Blues. Dues hores amb tu en tota l'actualitat del blues nacional i internacional, un programa que t'acompanya els dijous de 9 a 11 i els diumenges també en directe de 10 a 12 de la nit amb totes les propostes arribades d'arreu del món.

0: Això és el Red Hot Blues, com sempre, aquí en Ràdio Vilafanna FM. Des del 173 del teu dial de la FM i per a tot l'Empordà, també sortim per internet www.radiovilafant.net. També trobaràs tots els podcasts del programa en el blog bandablus.blogspot.com i a rejoblus.ivox.com. Són dues hores de blues amb tot el que va arribant del blues nacional i el blues internacional. Recorda, si sou banda, solista de blues i en voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer per correu electrònic en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. També sàpigues que hi ha tota l'agenda de concerts d'arreu de la península compartida en el Facebook del programa. Entrant a Facebook, posant Josep Palmada en Rejo Blues, hi trobaràs totes les propostes blueseres nacionals. Temps ara per la promo en anglès, perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Avui amb una selecció de 8 bandes amb 8 formacions a ritme de blues, de rhythm and blues, rock and roll, blues de Chicago, country blues, uns tocs de jazz, so d'harmònica, guitarra, piano, grans bluesmans i també grans bandes tant nacionals com internacionals. Diferents convidats, des de Marc Ferrer amb el seu trio i nou treball discogràfic, els de Obangi Stomp, novetat, amb un fantàstic disc també presentant-lo, els de Swingin' Calaveras, també una proposta nova que us hem anat presentant diferents senzills al llarg de diferents edicions del programa, ara ja ha sortit el treball discogràfic. Ens anirem cap a Irlanda a escoltar el Ciaran Hopkins amb la seva música i la seva formació. Més coses, també el blues d'en Chris O'Leary, l'harmònica des de Chicago d'en Russ Green o Bob Stroher amb la seva gran banda des de Delma Records. Però avui vull obrir el programa amb un blues acústic, a toc de guitarra espanyola i a ritme de blues. És un dels grans músics de casa nostra, ha estat en diferents bandes, ha tingut diferents formacions, però ara s'ha llançat a tocar en solitari la guitarra espanyola a ritme de blues. Ell és en Julio Manuel Guzmán. Muchas gracias, Julio, como siempre, por hacerme llegar tu música y poderla presentar y proponer aquí en el Rejo Blues, esos toques de blues que das con la guitarra española. Hoy quiero presentar este tema, Solo hablo de blues. És una de les seves últimes peces que ha compost i avui l'escoltem aquí en el Rejo Blues. Julio Manuel Guzmán, Solo hablo de blues, obrint el programa en format acústic.

0: Espero que ben aviat en Julio Manuel Guzmán ens presenti la seva música en format d'algun àlbum o algun EP. Ell va llançant per les xarxes socials diferents tocs de blues, diferents peces curtes, com aquesta que dura 2:14, i ens va presentant el que a ell li agrada, que és tocar blues amb guitarra espanyola. És fantàstic el que ell fa, i avui, pues, presentant-lo també aquí en el Rejo Blues. Gràcies, com sempre, Julio, i por tus propuestas que irán sonando aquí en el programa poco a poco mientras las vayas lanzando, y esperando poder presentar pronto el trabajo discográfico.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

Després d'obrir el programa amb aquest country blues, solable de blues d'en Julio Manuel Guzmán, que ha servit per donar entrada en aquesta edició 1357 del Rejo Blues des de l'any 96, ja fent costat aquí a Ràdio Vilafant FM. Ara, el primer dels dos harmonicistes, en Chris O'Leary. Després escoltarem en Russ Green, que ens arriba des de Chicago, però ara ens quedem amb en Chris O'Leary des de Delmart, des de Alligator Records. Aquesta és la seva proposta. Aquest treball discogràfic encara no ha sortit, publicat, me l'han fet arribar a Alligator i avui us el presento d'aquí en exclusiva a la sintonia del Rejo Blues. Hem començat amb aquest tema, una de les grans cançons, Life and Baby Gator. Una altra, el Justice Must Be Blind, forma part de l'àlbum Blue Collar.

Chris O'Leary, ell va debutar amb Alligator Records l'any 2024. Alligator el varen escoltar i el varen integrar en les seves diferents gravacions en aquesta companyia nord-americana. Aquest cantant i harmonicista en aquest treball discogràfic s'acompanya per una fantàstica secció rítmica, secció de vents. Hi ha 22 músics col·laborant en les diferents cançons de l'àlbum. Els temes d'ell són temes propis, composats per ell mateix, i ara deixem enrere aquest Justice Must Be Blind per escoltar aquest Bad Decisions.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Chris O'Leary amb aquesta gran banda, aquests 22 músics que l'acompanyen en diferents de les cançons, una molt bona secció rítmica, secció de vents, i presentant aquest en Blue Collar, avui aquí en el Red Hot Blues, novetat, primícia, que ara no està publicat, Alligator Records me l'ha fet arribar, i avui us el proposo. Per tancar la presentació, us necessito amb aquest One Way Street, la veu, l'harmònica de Chris O'Leary.

0: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues. Have all podcast in vanblues.blogspot.com. Also, the radio show this in social networks. And you have in the underscore. Mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Josep Palmada.
1: I seguim aquest viatge pel món del blues, pel món de la música negra. Això és el Red Hot Blues des del 96 fent-te costat. Han passat infinitat de bandes i solistes, tant nacionals com internacionals, en el programa al llarg de tots aquests temps. Hi ha 30a edició del programa. I ara una banda que ja es van presentar la seva música, l'últim que van extreure al mercat, però ara ha sortit un àlbum nou anomenat Crits. Ells són des del País Valencià, des d'Alacant, els de Ubangi Stomp, i sonen, escolteu, perquè així de bé, Doctor.

Déu-n'hi-do, així sona aquesta banda, els de Bungie Storm, des d'Alacant. Novetat, crits en aquest 2026. I una molt bona proposta, la veu d'en Juan Carlos, també la veu de la Raquel, ja l'escoltarem. I anem a escoltar un altre dels temes d'aquesta banda que ens presenten: Boogie Boogie, blues, rock and roll, rhythm and blues, molta música negra, No More Blues.

Déu-n'hi-do, així de potents són els de Ubangi Stomp, una gran banda, gran formació. Avui us l'he volgut també presentar amb aquesta novetat. Ens arriben des d'Alacant en Juan Carlos al piano i la veu, la Raquel a la veu, en Nando al contrabaix, en Robert a la bateria, en David Can al saxofon i en Raúl a la guitarra. Ells van ser guanyadors el 2025 del Blues Cazorla Blues en Beta, concretament, i enguany han sigut finalistes a l'Europa Blues Challenger, els escollits dins totes les bandes nacionals espanyoles. Ells van ser uns dels finalistes. Anem a escoltar una altra de les cançons d'aquest treball discogràfic fantàstic del 2026 del Crits, s'anomena, i el tema és Marvin Grass.

Déu-n'hi-do, una gran veu de Raquel amb aquests de Ubangi Estompa. Crits és el seu àlbum des d'Alacant. Com us dic, una banda que es mou amb molts de ritmes de la música negra, des del blues, el rock and roll, el... Bé, diferents estils, diferents propostes que ens van presentant els seus diferents treballs discogràfics, perquè en tenen alguns que tiren, ja els he posat en el programa, que tiren molt a rock and roll, o a diferents EPs. Si entreu a buscar-los, de Ubangi Estompa, podreu escoltar tota la seva discografia i és interessantíssima. Per tancar aquesta presentació, el Too Good To Be Lonely.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Una altra de les novetats de la gran companyia Delmart Records, amb Elvio i la Júlia al capdavant d'aquesta important companyia discogràfica, el més nou de Bob Stroher and the Headcutters. 94 anys té en Bob Stroher, és baixista, és cantant, és de Missouri, i ara, en aquest 2026, ha tret un nou treball en discogràfic, un fantàstic àlbum anomenat Bob is Back, i hem començat tot escoltant aquest Jazz and Blues, una de les cançons que s'hi poden escoltar d'aquest baixista i cantant. Un altre, el Don't You Lie to Me.

Don't You Lie to Me, un tema de Tampa en Red, amb la versió de Bob Stroher, 94 anys, aquest baixista cantant des de Missouri, presentant-nos aquest seu nou treball en discogràfic, déu-n'hi-do. El Thinking and Drinking és una altra de les cançons que ell fa d'Amos Milburn. Així fa aquesta versió.

El més nou d'en Bob Stroher and the Haircutters. Aquest Bob is back. Des de Delmart and Records, avui presentant aquesta novetat discogràfic d'aquest músic, baixista, cantant de Missouri, als seus 94 anys, encara ens presenta aquest bon blues. Fa una versió en aquest treball discogràfic per tancar la presentació d'Elmore James, el Look One Yonder Wall, aquí, en sintonia del Rejo Blues a Ràdio Vilafant FM.

És la música d'un dels grans pianistes de casa nostra. Sempre anem presentant els seus diferents treballs discogràfics, Bluesology. És l'últim que ha gravat en aquest 2026, Marc Ferrer Trio. Es mou en el món del jazz, també del blues, swing, diferents estils musicals, és el que ens presenta en les seves diferents gravacions. Hem escoltat aquest tema d'en Kenny Burrell, tot un clàssic dels Chilis con Carne, i ara el tema, la cançó que li dona nom al disc, el Bluesology.

Déu-n'hi-do, Marc Ferrer Trio. Aquest projecte de Marc va néixer el 2015. Marc Ferrer al piano, Pep Rius al contrabaix i Oliver Roque a la bateria. Tots tres ja fa un munt de temps que van junts i bé, molt bona compenetració entre ells i molt bona sintonia a l'hora d'interpretar blues, boogie-boogie, jazz, aquests diferents estils del piano blues que ens presenta Marc Ferrer Trio des de Bluesology, aquest seu últim treball en discogràfic. Anem a escoltar una altra de les cançons. Aquest és un tema de Mick Jackson i ara us deixo amb aquest Ain't She Sweet.

Des del Rejo Blues, com sempre, moltes gràcies a en Marc Ferrer per deixar presentar la seva música aquí en el programa. Sempre és tot un plaer i un luxe poder proposar les teves novetats discogràfiques, com és en aquest cas el Bluesology, aquesta última gran proposta amb aquestes grans versions i aquests grans temes i amb aquest fantàstic acompanyament musical d'en Pep Rius i l'Oliver Roque, que ja fa molts anys que t'acompanyen, i gaudint també de la seva música i la seva proposta en aquest treball. Per tancar la presentació, el Blues Berry Hill.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

Abans hem escoltat a Chris O'Leary, cantant i harmonicista amb el Blue Collar, el seu últim treball discogràfic, i ara, com us he dit abans, un altre. Ell és en Russ Green, cantant també harmonicista. El treball és el Stone Cold, novetat en aquest 2026, i ens arriba des de Chicago. Ens ha fet aquest tema, un tema anomenat Troubled World, i ara el Nobody Knows.

Another Friend Like Me és una de les cançons de l'àlbum Passen i Vean. En aquest 2026 són los Swinging Calaveras. Ja us vaig presentar dos dels seus senzills de llançament, de presentació d'aquest nou treball discogràfic, i ara, bé, ha sortit l'àlbum al complet i avui l'escoltem aquí en el programa. Ells es mouen al ritme de country, de blues, de western, swing, també de rock and roll, i anem a escoltar una altra de les cançons, Alabama Jubilee.

Així de bé sonen los Swinging Calaveras aquí en el Rejo Blues. Passen i vean nou treball discogràfic. Alberto Noel, veu i guitarra, Ivan Kovacevic al contrabaix i Anton Jarl a la bateria. Des d'aquí també moltes gràcies, Alberto, per poder presentar com sempre la teva música aquí en el programa. Ja vam presentar els dos senzills de presentació que vau treure i bé, ara amb aquest nou treball discogràfic ja publicat al complet m'ha vingut molt de gust presentar aquestes tres cançons del Passen i Vean. Per tancar la presentació, Nine Pound Hammer.

0: En viu, en directe, des del Rory Gallagher Plus, concretament, dos cançons que us presentaré d'aquest irlandès, en Fearon Dawkins Band. El primer tema era aquest Long Time Ago, i ara, d'aquest cantant i guitarrista, baixem el ritme i ens fa un tema de Jimi Hendrix, el Red House.
1: You might know this song, we'll bring it down a little bit.

0: Red House, Barishan, all right. Thanks so much. You really are a fantastic audience. Thanks so much.
1: Final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. Si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

Amb aquest treball es van convertir el 1974 les noves estrelles blanques de la música negra, en gran part degut al gran èxit del senzill instrumental funky Pick Up the Piece, que és el que estem escoltant, que va ocupar el segon lloc dintre dels 10 primers de les llistes dels Estats Units, amb Average White Band.

gran pas endavant de la banda es va donar a l'actuar de taloners d'Eric Clapton el 1973. MCA Records va publicar el seu primer àlbum, Shave Your Hand, del qual es varen vendre poques unitats. Bruce McCaskill, que fou mànager del tour d'Eric Clapton, va connectar amb la música de la banda i va decidir representar-los. McCaskill va aconseguir portar la banda als Estats Units per promocionar-los i va aconseguir que Atlantic Records s'interessés per fitxar-los. En conseqüència, la banda es va traslladar d'Escòcia a Nova York, varen firmar per Atlantic i varen realitzar el següent àlbum ABB, més conegut com The White Album. Aquest àlbum fou el primer de diversos amb el renombrat productor musical Harid Mardiff i va aconseguir el número 1 a la llista dels Estats Units, a la llista Hot 100.

Mentre trataven d'assumir la seva adquirida fama, la fatalitat va colpejar la banda, on va morir el baterista McIntosh per sobredosi d'heroïna a finals de 1974. McIntosh fou reemplaçat per Steve Ferrone.

Hem encetat aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música dels Boys Don't Go, on no puc deixar de mirar-te. I seguim amb més històries aquí a Hot Dance 80. Ara farem una cosa que sona en directe.

Ja un forever és la música de Lian Ross, el seu últim single que ens arribava amb una actuació en directe penjada al YouTube.

One Way Ticket, una cançó d'Action. Eruption, com li vulguis dir. Seguim escoltant bona música aquí al teu programa Hot Dance 80. Escoltem coses que potser no han tingut avui massa qualitat, l'Alien Ross, perquè ja hem dit, és una actuació en directe penjada al YouTube, però és que com que ens havien enviat la salutació pel programa Hot Dance 80, hem dit, va, tenim d'aprofitar per posar el darrer single de l'Alien Ross. Anem a escoltar a Doctor Orders. Amb el telèfon de Carol Douglas.

351 programes portem amb vosaltres, escoltant música dents dels 80s. És la música ara de T. Digris, A Where Will I See.

vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80. Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència.

La música de Casey and the Sunshine Band és la que està sonant a la vostra sintonia. Amb Give It Up. I seguim escoltant més bona música. En aquesta ocasió seran Tavares. More Than a Woman. Des del teu programa. Saps quin?

1985, però va triomfar més als 90 que als 80. Són els Boys to Men. I això és End of the Road.

I ja que estem als 90, seguirem aquella dècada, a la dècada dels 90, amb Jesse Jeff, amb Fresh Prince. Drums, please!

I ja em direu qui és Fresh Prince. Doncs és el Will Smith, un home que va començant fent el Príncipe de Bel-Air i que després ha fet moltíssim cinema. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I... Ha fet el Men in Black i també ha fet el Aladdin.

I seguim amb més històries aquí al teu programa Hot Dance 80. És Super Freak. És la música de Rick James. I és que anem barrejant dècades i dècades per aquí al teu programa, perquè escoltis la música que funcionava a les pistes de ball.

I després del jingle escoltem la música de Sister Sledge, una producció dels Chic, We Are Family.

0: Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: Ja sabeu, la nostra adreça de correu electrònic, hotdance80@gmail.com. El 80 sempre amb número 1. I és la forma que t'ho ha dit la Mònica, ben bé, perquè estiguis ben informat, ben informada del que és posar-se en contacte amb nosaltres.

on, the beat goes on. És la música de Whispers, la que està sonant. I ara sonarà una formació que va sortir a finals dels 80, però va triomfar més als 90 que als 80. Són els Technotronic.

I avui acabarem amb la Lolita Haraway. Això és Love Sensation. Espero que aquesta edició de Hot Dance 80, la 350 d'agost, hagi estat del vostre grat. I és que són 9 temporades estan aquí amb vosaltres. Res més, que vagi bé. Adéu-siau.

Pixies en directe al Festival Cruïlla repassant bàsicament cançons dels seus discos mítics, Sarfa Rosa, Dolir, el Bossa Nova, Tromlemont, és el cas d'aquesta Veloria que apareixia al disc Bossa Nova de l'any 1990. Mitja hora més, perquè ja hem passat el punt de la mitjanit, mitja hora més en Pixies, mitja hora més al Cruïlla, AICAT.

Pixies en directe, us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que amb Pixies. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixies segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

Freezer, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. Però aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals posteriors als Pixies. I és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indi amb els Pixies. És evident, déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics a veure si ja els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young que van enregistrar fa molts anys ja, Winterlong, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem aquí a ICAT a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà, 3 concerts i molt talent català, a més bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice i després a partir d'un quart de 9 recuperarem un concert que s'ha fet avui però que nosaltres us l'emetrem demà perquè estàvem molt pendents de Suede i hem tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació i per tant demà sí que reescoltarem Sidoní, Alice a les 7, a un quart de 9 Sidoní i ho rematarem tot plegat demà a partir de 2:15 amb la transmissió del concert de Oc Déu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïlla encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera i llavors sí que ja ho tindrem, però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure!
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Els caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app.